soglia. El cel prepara secrets, murmuris de mandarina. I les riberes del vent esgarrien taronjades. Jo tasto vergés, magec, damunt valls encoixinades. Les fulles alcen frescor i aixequen ventalls de gràcia, cortinatges de perfum, cortesies tremolades. L'oratge pinta perfils de caramel dins l'oratge. El cabell se m'ha esbullat i tinc l'ombra capgirada. El sucre de l'aire em fa pessigolles a la cara, amb confitures de flor i xarops desgarrifant-se. Unes cuixes de marquesa em repassen l'espinada. Quan el setí es torna gel, sembla que es faci de flama. El vicari compareix amb un vas de llet gelada. La suor de les aixelles li travessa la sotana.

Record de Solla, de Joan Alcover. Amic, teixiu aquesta visió de l'infantesa. Ja coneixeu la vila d'on brivo els carrerons, la rica vall de Solla. Entre serrals estesa, on totes les vivendes tenen un hort al fons. Era senyor de casa el somni de la cesta. La posadera em feia senyal de que em mudís, posant-se els dits als llavis. Una verdor xalesta del portaló guaitava com auri paradís. L'hort m'oferí refugi, capçal la soca blanca del taronger. Amb l'herba em vaig tombar. L'eixam d'insectes com espurnes brunzia per la tanca i em feia pessigolles al front l'espès herbam. Eren les verdes tiges profunda columnada. Filtrava ran de terra l'esguard per allà endins. Dansaven les coroles de fulla carminada com veiaderes entre pilars esmaragdins. Llavors, un misteri per mi es va descloure, torbant la fonda calma del cor adolescent. Entrà una jovenesa amb els cabells a lloure que un raig de sol feria com nimbe resplendent. Amagatall cercava per treure's una pua del cos. A totes bandes girà l'ull inquiet, s'alçà la falda roja, mostrà la cama nua que més amunt tenia una blancor com a de llet. Mon cor, davant la casta nuesa, va suspendre son ritme. Una calrada bullenta vaig sentir, l'esglai que sentiria la bergantella tendra que es crea tota sola si s'adonés de mi. I el nin va tornar homo. Quin esperit dins una espina de figuera de moro va saltar l'abscondit ivori de l'Eva, tan dejuna de dar-me el fruit de l'arbre simbòlic a flairar. Mai més l'he retrobada. I vaig com aquell dia, fa 40 anys, la nina que no em coneix tampoc, i el món d'una edat nova, inconscient, m'obria, incendiant la porta sense percebre el foc. Amic, teixiu aquesta visió de l'infantesa. Vos, que caceu libèl·lules en la presó del rim, prenent-les per les ales amb tanta subtilesa que no s'ha perd ni un àtom del matisat pòlsim.